clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: El balón ya arpela Ruiz Rioja, dislaria. Ahora Luis, continúa Luis. Luis ya se ha quedado a soles, ya se ha quedado a soles. Luis Rioja busca las entradas. ¡Sadik! ¡Gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Sadik! ¡Gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria para Sadik! ¡Para marcar en el 71! ¡Para ficar el 0-1! ¡Ahí estaba Sadik Umar! ¡Rematan de capa! ¡Qué buena! ¡Com li la colocat ahí! ¡En esa banda izquierda! ¡Luis Rioja! ¡Y Sadik ha ficat el 0-1 para encarrilar una victoria que puede ser importantísima! ¡Qué ve Sadik! ¡Qué ve Luis Rioja! ¡Com se n'anata! ¡Com la ha colocat! ¡Y ahí de capa! ¡Ahí de capa marcata! ¡Sadik Umar!
3: Ixe gol de Sadik, ixa cabotada de cap, només entrar pràcticament al terreny de xoc, era el primer baló pràcticament que tocava. Sadik Umar, el davanter nigerià del València, pues, va donar ixe gol que a la fi pues, va servir per a que el València sumara 3 punts d'or. El gol de Sadik, però també n'hi ha que dir-ho, de nou Dimitrievski, de nou el porter del València, salvador, decisiu, determinant en les seues parades, perquè poc després del gol que va marcar Sadik, Dimitrievski va fer una parada salvadora. Li va traure una mà espectacular en un remat d'Unai Gómez, ahí va volar Dimitrievski i va evitar que l'Atlètic Bilbao empatara el partit. Sadik, Dimitrievski, el bon partit que va fer el València ahir a Sant Mamés davant l'Atleti Bilbao va servir per a lo que estem dient, per a que el València sumara una victòria vital, importantíssima, 3 punts d'or per a apropar-se a la permanència, per a allunyar-se del descens, i 3 punts que per a respirar. Jo crec que també més tranquils i abordar en confiança, en més seguretat el final de temporada. Una volta assegurat, pues un poc més la permanència. Encara no s'ha pogut aconseguir de manera matemàtica, però sí que és cert que la victòria d'ahir va ser importantíssima, perquè el València ara té 42 punts en la taula de la classificació, està a 5 punts per dalt del descens, que en estos moments marca l'Alavés, a falta de les 3 últimes jornades per disputar-se. 9 punts encara en xoc en estes 3 últimes jornades de Lliga. Estem més tranquils, però l'equip vol més, els jugadors volen més, l'entrenador també. Ahir només va acabar el partit a l'estadi de Sant Mamés. Escoltarem als jugadors, a Gallà, al porter Dimitrievski, a Sadik, al mateix entrenador Carlos Corberán en roda de premsa, molt clars tots: això encara no s'ha acabat, no se podem relaxar, queden 3 partits, queden 9 punts en joc i anem a disputar-los fins al final, començant pel pròxim dijous, perquè això no para, i el dijous ja el València afrontarà ixe partit a Mestalla davant el Rayo Vallecano a les 7 de la vesprada, on ja dic, els jugadors, l'entrenador, tots volen guanyar ixe partit, oferir-li la victòria a l'afició, a Mestalla, que se ho mereix. Ja dic, van ser les primeres paraules. Ahir només va acabar el partit. Sí, era una victòria important, però ara tenim que continuar pues, guanyant en els pròxims partits per acabar esta lliga el millor possible. Bueno, pues ara ho analitzem tot, ho comentem tot en este informatiu del València d'este dilluns 11 de maig, on també evidentment tenim que parlar d'aquest bon partit que va fer el València, una victòria molt treballada de l'equip per a guanyar-li a l'Atlètic Bilbao i per a saltar-se a més, perquè el València feia 7 anys, se diu pronte, que no guanyava en el nou Sant Mamés, des d'aquella temporada 2019. Aquell gol de Cheryshev, pues ahir, amb el gol de Sadik repetint el mateix resultat, el València va tornar a guanyar a Sant Mamés i ja dic, va sumar una victòria molt important. Moltes coses les que comentar en este informatiu del València en un cap de setmana que també ens ha deixat el València femení, que se jugarà el passe a la final del playoff d'ascens després d'empatar ahir Albacete 0-0 en aquesta partida anada de les semifinals del playoff d'ascens. El pròxim diumenge, així, en el Antonio Puchades, el partit decisiu per estar en aquesta final del playoff d'ascens. Se jugaran les xiques de Miquel Crespo. Altra bona notícia va ser l'ascens del filial del València femení ahir a segona federació. Mirant al cel, perquè ahir ixe ascens del filial del femení va tindre una dedicatòria molt especial a Fernando Martín, el que era entrenador d'este equip i que després d'ixe tràgic accident el passat mes de desembre ens va deixar. Ahir tots recordarem i tots pensarem en Fernando Martín perquè eixe ascens del seu equip pues anava per ell. I també el juvenil de l'Acadèmia del València tenim que parlar perquè tindrà que buscar la remuntada el pròxim dijous a Granada en la Copa de Campions, perquè ahir va acabar perdent 1-2 després d'avançar-se al marcador. El juvenil va acabar perdent 1-2 i se jugarà pues el poder passar a la següent eliminatòria si remunta el partit a Granada el pròxim dijous. Moltes coses les que tenim que contar-vos en este informatiu del València, que ja sabeu, tots els dies i des de qualsevol part del món podeu veure'l a través de l'app de la web del València. Se connecteu i ahí podeu veure este informatiu. Escoltar-lo, com sempre, per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores. Comencem ja, que ja diem, tenim moltes coses que contar. Don Vicent Burguete, què tal?
2: Hola, bona vesprada, Robi. Avui sí que sí, perquè quin cap de setmana per al primer equip, quin diumenge vam viure ahir, quina victòria, Robi. Set anys feia que... Dime, Robi.
3: Una victòria, ja dic, molt important, la que va aconseguir el València, i també pues, tot un cap de setmana on els equips, ja diem, el València femení, el filial del València femení, el juvenil que tu també ens contares ahir, pues, van a tindre el nostre protagonisme.
2: És una setmana molt important perquè, clar, tant primer equip vol sumar els 3 punts en Mestalla i també, pues, les nostres sí que és el femení, que el diumenge jugueix partit de tornada en el Puchades, front a la Fundació Albacete, 0-0, van quedar en el primer partit, un resultat que no està mal, tenint en compte que era fora de casa, en la ciutat esportiva Andrés Iniesta, i un juvenil, el dijous a les 7 hores. Vol dir, Robi, que estarem atents tant al partit de Mestalla en la teua retransmissió com el partit AE del juvenil front a la Granada, el dijous a les 7, quart de final de Copa de Campions 1-2, en un partit que després pararem en la part final del programa, però ara és temps de centrar-nos en els 3 punts del primer equip, que pues, te fan sumar 42 punts, i l'equip, Robi, com tu deies i com van dir els jugadors a acabar el partit, volen més i això no ha acabat així.
3: Bueno, pues anem a comentar-ho tot poc a poc en este informatiu on l'equip ha tornat avui als entrenaments així a la ciutat esportiva de Paterna després de tornar a nit de Bilbao en eixa important victòria en Sant Mamés, però ja pensant en el que estem dient, en guanyar-li al Rayo Vallecano dijous a Mestalla. En quines novetats, Vicent, duint l'entrenament a Paterna?
2: Pues tinc una per a tu i tinc una per a tots els oients que ens estan escoltant. És que Lucas Beltrán ha entrenat en normalitat. Recordem que Jon Leguer Zabala, de fet, va calfar en Sant Mamés i tot, perquè un colpe de Dimitrievski finalment va ser el porter macedoni el que se va quedar en el camp. I de quina manera, perquè ens va salvar en les seues parades. Però Jon Leguer Zabala, que pues, ha entrenat en el grup, ja va entrar en convocatòria i ja el van veure ahir en Sant Mamés. Però Lucas Beltrán, Corberán, que recupera efectius en el front d'atac, molt important, una alternativa més per a, pues bueno, eixa parcel·la ofensiva, i buscarem en Mestall els 3 punts que poden anar a 45, i això ja pues, se veu d'altra manera.
3: Bueno, pues Lucas Beltrán, la novetat en l'entrenament. Julen Aguirre Zabala, que com estava comentant Vicent Burguete, ja ho comentarem ahir en la retransmissió del partit, va entrar en la convocatòria ja recuperat pues, de la seua lesió, de les seues lesions. I és que des de que se va lesionar el passat 3 de gener en el partit a Balaïdos davant del Celta de Vigo, no entrava en una convocatòria Julen Aguirre Zabala. Va ser pues, la novetat, on també comentarem que per a ixe partit tan important pues, van viatjar els jugadors que estaven lesionats, que no anaven a poder jugar, però volien estar al costat dels seus companys, al costat de l'equip, en un moment important per allò de fer unió, per a fer pinya, i va viatjar tant Lucas Beltrán com Thierry, com també pues, Fulquier. Ja dic, Lucas Beltrán, com ens ha contat Vicent, avui ha entrenat amb normalitat, podria estar ja disponible de cara a la convocatòria del dijous davant el Rayo Vallecano. També tenim una bona notícia en l'entrenament, i és que Thierry, Vicent, ha fet una part de l'entrenament del lateral portuguès.
2: Correcte, Thierry, que comença a xafar tres favores i pot estar disponible per als últims tres partits de la temporada, però sí que és de veres que bueno, Renzo Sarabia, en la seva posició, també està rendint en un nivell espectacular, Robi, perquè el lateral argentí ha sigut a plegar, fer aquesta mini pretemporada i besar el sant, perquè l'altre dia en Sant Mamés jo el vaig veure de categoria, així que pues, si podem recuperar a altre efectiu en el lateral dret, pues, molt millor en Renzo Sarabia i en Thierry Rendal.
3: Bueno, pues ixa és l'última hora en quant al treball, a l'entrenament avui de l'equip així a la ciutat esportiva de Paterna, ja diem, pensant ja en ixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano, que això no para, i ja dic, en un missatge molt clar ahir tant dels jugadors com de l'entrenador, només va acabar el partit a Sant Mamés, i és que volen més, volen continuar guanyant, i el punt de mira està el partit del dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano, perquè el míster va ser molt clar en roda de premsa. Sí, tenim 42 punts, però en 42 punts encara no està tot aconseguit, vol més, i tot passa, ja dic, per guanyar ixe partit del dijous a Mestalla, per oferir-li una victòria a l'afició valencianista que tant s'ho mereix.
4: Pues el equipo se juega todo. El equipo se juega 9 puntos y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar de nuevo esa unión que nos hace más fuertes, porque lo necesitamos muchísimo, porque el apoyo de Mestalla nos hace ser mejores y tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido, porque somos conscientes que no competimos como queremos competir, así que no hay nada más importante que eso, porque por un lado ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año, porque no lo garantizan a nadie, y eso es muy evidente, y las sensaciones y jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande es un objetivo también prioritario.
3: El missatge de Carlos Corberán, pensant ja en ese partido davant el Rayo Vallecano. 42 punts encara no poden ser suficients, i ja dic que volen més en guanyar ese partido el pròxim dijous. Però és que el capità José Luis Gallà també llançava ese missatge: només va acabar el partit. Això encara no s'ha acabat. No podem relaxar-nos. Ara n'hi ha que guanyar al Rayo Vallecano el dijous.
5: Jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos tres puntos que nos permitan sumar de tres en tres y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
3: Això ja dic, Dimitrievski, Sadik, que després també els escoltarem tots en la mateixa línia, Hugo Duro, en les seues xarxes socials, també només va acabar el partit, va pujar una foto desde el vestidor del Valencia en compañía de Sadiq Dient. Ambición, esto no ha acabado. Eren també pues les paraules de Hugo Duro en les seues xarxes socials. En ixe missatge ja dic que des del vestidor pues està eixint de cara, Vicent, a continuar guanyant partits, a acabar el millor possible esta temporada, estos tres últims partits de Lliga, començant pel de Mestalla davant el Rayo Vallecano.
2: Rubi, yo te volia dir dos claus en aquestes declaracions que hem vist i també en la imatge de Hugo Duro. La primera clau de totes és que, escoltant a Corberà i a José Luis Gaya i també en la imatge de Hugo Duro, crec que és molt important que l'equip no llance ese missatge i no pense que això ja s'ha acabat, que ja no hi ha feina per fer, sinó tot el contrari, que al final som el València, Robi, a pesar de les circumstàncies, ho hem passat molt mal, o estem passant mal, perquè és una temporada complicada, però igualment és que realment el València li falten dos partits en Mestalla, uno fora de casa contra un rival que no està fent una bona recta final de temporada, i pues, és molt important que tant el míster com el jugadors vagin de la mà i pues, estiguin en ese missatge de sumar tots els punts possibles. I també, altra cosa que volia comentar, veient esta foto que està en pantalla, és que important, Robi, és que tant Omar Sadiq com Hugo Duro, dos jugadors que competissin pel mateix puesto, pues, tinguin este bon rotllo, eh?
3: Bueno, pues ja dic, són les declaracions. Només va acabar el partit dels jugadors, de l'entrenador. Després també escoltarem a Dimitrievski i a Sadiq, però tots en la mateixa línia, de que això encara no s'ha acabat. Sí, tenim 42 punts, estem més tranquils, tenim la permanència pues, més a prop, però n'hi ha que continuar, perquè... Vicente, cert, la victòria d'ahir era vital, importantíssima, ja ho hem dit, 3 punts d'or, que deixen al València 5 punts per dalt del descens, que marca en estos moments el Rayo Vallecano, i bueno, a falta de 3 partits, 9 punts en joc per disputar-se.
2: Bueno, ja sabem que esta és una lliga un poquet atípica, hi ha molts equips clavats en la baralla pel descens, però sí que és de veres que en esta victòria el València pues, respira aliviadament, encara no ha acabat, encara mos neguem a baixar els braços. Com diguem, Robi, la fulla de ruta és intentar sumar els 9 punts que queden, tots els punts possibles, esperem, ojalà fora un 9-9, te plantaries en 51 punts, òbviament és complicat, però escolta, Robi, no és impossible, també era complicat guanyar en Sant Mamés. En tota la història, recordem, en 90 partits en Sant Mamés havíem guanyat solament 17 vegades, en esta d'ahir 18, 51 derrotes, és a dir que sumar els 9 punts és difícil, però no impossible, i l'equip està ahí, si mostra l'ambició d'ahir en Sant Mamés, que per cert, Romi, no ho hem comentat encara, però la versió de l'equip em pareix molt bona, sí. Tant en defensa com en atac, que van aprofitar lo que no havien aprofitat dels partits, sobretot la presència en pues, l'àrea rival, al final, per molt que no aplegues 15 vegades, en que aplegues una vegada i marques gol, com ahir en Omar Sadiq, en ese primer valor, pues yo creo que es lo importante, la eficacia, y más en partidos de China.
3: Sí, la victòria va ser de molt de mèrit, molt treballada, i ara després pues, analitzarem també el que va ser ixe triomf important, on el València, com estem comentant, feia molt de temps que no guanyava, des de feia 7 anys. Però bueno, ara ja dic, després d'escoltar els jugadors i a l'entrenador, són 3 els partits que li resten per disputar al València: el dijous a les 6 de la vesprada en Mestalla davant el Rayo Vallecano, després el pròxim diumenge a Noeta davant la Real Societat, per acabar la Lliga en Mestalla davant el Barça. I el que diem sempre, guanyar sempre dona confiança, sempre dona seguretat. I en aquestes circumstàncies, ja en aquest moment de la temporada on l'equip estava pues, necessitat de punts, pues, jo crec que la victòria d'ahir a Sant Mamés encara va reforçar més ixa moral, ixa confiança de cara a lo que estem dient i a lo que tenim per davant. No haguera sigut el mateix enfrentarse al Rayo Vallecano en esa necesidad imperiosa de guañar, pues sí o sí, si no hubieran conseguido la victoria. Pero ya dic, voy a quedarme en ese mensaje también de jugadores, de voler més, de dir que això no s'ha acabat, no se podem relaxar i anem a lluitar fins al final. Sobretot, ja dic, buscant eixa victòria en Mestalla en este pròxim partit davant el Rayo Vallecano, que crec que és una victòria que l'afició i Mestalla pues, se mereix, perquè evidentment la temporada no ha sigut ni molt menys lo bona que s'esperava, però jo crec que dijous l'equip, els jugadors, volen oferir un bon partit i brindar-li eixa victòria a Mestalla i als seus aficionats, Vicent.
2: Així és, al final el dijous a les 7 juga per a mi més que 3 punts és l'ambició, tant de l'equip com de l'afició. Sí que és de veres que de no haver guanyat el Samamés sí que estaries obligadíssim, que ja ho estàs, però obligadíssim al 200% a sumar els 3 punts front al Rayo Vallecano. Ara, en aquesta victòria de Sant Mamés, no és que s'afronte diferent, però sí que és de veres que pues, s'afronta diferent en l'aspecte de ja no tens una pistola sobre el cap, diguem-lo així. Ara mateix 42 punts, estàs a 5 del descens, si sumes contra el Rayo Vallecano ja de 3 punts, bàsicamente seria pues, quasi matemàtic a expenses de lo que facin els demés equips, que està complicat que guanyin tots perquè és impossible, però lo que dius, Robi, al final esta victòria de Sant Mamés que reforça a l'equip, no ha sigut una temporada com s'esperava, no ha sigut lo suficientment bona, però encara queden 3 partits i recordem que 9 punts te fiques en 51 i cuidado. Però bueno, sí que és de veres que no tenim que donar res per sentar, ni molt menys. Ens hem d'enfocar en el partit a partit. Primer, Mestalla contra el Rayo Vallecano. Després, diumenge a les 7, front a la Real Societat. I després, en la següent jornada, front al campió ja de Lliga després del Clàssico d'Air.
3: Bueno, pues això és el que té el València per davant. I el mes i media, com dic, ixe partit el dijous davant el Rayo Vallecano. Per cert, el Rayo Vallecano que tanca la jornada esta nit en Vallecas enfrontant-se al Girona, un Girona que també està immers en eixa lluita per la permanència, per eixir d'eixa part baixa de la taula de la classificació, perquè ja dic, continua tot molt apretat i bueno, encara no n'hi ha res decidit matemàticament, ni els 42 punts asseguren estos moments matemàticament. Evidentment jo crec que sí, estem més a prop, però matemàticament encara no, però n'hi ha que rematar la faena el pròxim dijous pues, davant el Rayo Vallecano, a veure què és el que fa esta nit davant el Girona, un Rayo Vallecano que jo crec que està pensant més en eixa final de la Conference, una fita històrica per a l'equip de Vallecas. Crec que en la Lliga pues, ells ja ho tenen pràcticament aconseguit, però bueno, nosaltres a lo nostre, i lo nostre ha de ser, ja dic, guanyar-li al Rayo Vallecano el pròxim dijous, Vicent.
2: Bueno, jo tinc els meus dubtes, Robi, de que el Rayo Vallecano pense que ja ho té tot fet, perquè sí que de veres que si guanyen la Conference League anirien a, pues, a Europa l'any que ve, però estan realment a 2 punts d'entrar via Lliga. És a dir, bueno, a 2-3, expenses de lo que passe en la final. És a dir, Robi, jo no tinc tan clar, això pensàvem de l'Atlético de Madrid, que al final anaven a estar pensant més en la final i demés. Jo, per si acaso, vinc previngut de l'Atlético de Madrid i no me confiaria per a res en el Rayo Vallecano. De fet, Robi, te vaig a dir més, és molt probable que Íñigo Pérez prove a l'11 inicial que va a fer en la final per a que apleguen en rodatge. Este cap de setmana pues, encara no. Bueno, veurem quin 11 trau esta nit. Jo crec que tot depèn, Robi, de l'11 que duga esta nit, perquè sí que és de veres que no tenen quasi marxa de descans. Tu fica-li que avui juguen a les 9 i el dijous a les 7. És a dir, que tenen ahí pues, 48 hores un poquet més per a descansar. Un Rayo Vallecano que, és obvio, està molt il·lusionat en la seva primera final de la seva història. Recordem, tampoc han estat mai en una final ni nacional, sense ser internacional. És la primera final, ja siga nacional o internacional, del Rayo Vallecano. Òbviament està tot el foco ficat ahí, però és igual que l'Atlètic. L'altre dia dèiem plan de Xavi Molodior, que podía estar pensante en la próxima temporada, pero ni molt menos. Ells estan pensant en Europa, feren ixa cridar a que vinguera tota l'afició. Finalment no li va funcionar, perquè el València, en un Sadiq estel·lar que va aparèixer de la banqueta, va sumar esos 3 punts després de 7 anys, però el Rayo Vallecano, que té ara mateix 42 punts, i si guanya esta nit, se planta en 45, entrant en Europa, i a lo millor ven a ser Mestalla, intentant pues, reforçar esa posició europea.
3: Nosaltres a lo nostre, i lo nostre ja ho hem dit, és guanyar-li, que és el que volen els jugadors al Rayo Vallecano el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla. Anem a continuar en este informatiu, ara entrant ja en profunditat lo que va ser el bon partit, l'anàlisi de la victòria ahir a Sant Mamés del València.

0: Hola, soy Stole Dimitrescu. Escúchame paradas en UFC Media Radio.
1: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per UBCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició, i els primers en joc són contra l'Eurorrayo. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible.
2: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en UFC Radio.
3: Pues el equipo se juega todo. El equipo se juega 9 puntos y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar de nuevo esa unión que nos hace más fuertes, porque lo necesitamos muchísimo, porque el apoyo de Mestalla nos hace ser mejores y tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido, porque somos conscientes que no competimos como queremos competir, así que no hay nada más importante que eso, porque por un lado ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año, porque no lo garantizan a nadie, y eso es muy evidente, y las sensaciones y jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande es un objetivo también prioritario.
4: Carlos Corberán, el entrenador del Valencia, en la rueda de prensa postpartita, analizant, reconeguent la victoria treballada que va a conseguir el seu equip en un partit molt serio el que va fer ahir el València. Ja ho comentarem ahir en la retransmissió amb Ricardo Arias, amb Vicent Burguete i servidor, que el València ahir va aconseguir una victòria treballada, de molt de mèrit, ja ho hem dit, assaltant Samamés, que feia 7 anys que el València no guanyava, des del 2019, que això jo crec que ho diu tot, la dificultat que té sempre quan t'enfrontes a l'Atleti Bilbao. un Athletic Bilbao que ayer se jugaba al continuar teniendo opciones en Europa. Y el Valencia yo creo que va a saber jugar el partido en un buen plantejament, que ahora anirem pues desgranant, refense també i alçant-se després d'eixe colp de fallar un penalt. Hugo Duro, l'equip pues va reaccionar, se va alçar i a la fi pues en la segona part pues quan va entrar i el primer baló que va tocar pràcticament Sadik en una bona centrada de Luis Rioja pues va donar ixe gol de la victòria, que ja ho hem dit també. Després va vindre una parada espectacular salvadora de Dimitrievski, traguent una mà a Unai Gómez, al davanter de l'Atleti de Bilbao, per evitar l'empat de l'equip basc. Però jo crec que ixe és el resum, Vicent, que podem fer del partit d'ahir i de la victòria important del València.
5: Ixe penalti que pareixia que anava a passar factura, però l'equip se va saber recomposar i sobretot, Robi, el que me quede, que igual en altres partits haguera passat, és una mostra de lo que jugava l'equip i de lo mentalitzat, en el millor dels sentits que estava. Pues després d'aquest penalti és molt fàcil que l'Atlètic Club en sa casa, jugant-se lo que se juga, que bueno estar en Europa, en el calor de la seva afició, pegue un passet pa cavant i tu pegues un passet pa carrere, però tot lo contrari, el València continua en el seu plantejament. Jo crec que una de les claus és que pues va evitar que l'Atlètic Club es fea en les segones jugades en la frontal de l'àrea. Guruzet i Sancet ahir pràcticament no van ser jugadors que van tindre una transcendència important. Crec que aquest és el major mèrit de Corberán ahir. I se va notar també, Robi, quan Nico Williams es va retirar del camp. Sí que de veres que pues, bueno, el buscaven, però el València l'estava tapant prou bé. Òbviament, de fet, ho comentarem en la retransmissió, els balons anaven buscant a Nico Williams, però lo important és que, per molt que el buscaren, no te ferà per ell. Una acció, li recorde, que va tapar bé Renzo Sarabia, que va acabar en córner, i a partir des de que se va retirar Nico Williams del camp, pues tot... No va canviar del tot, perquè el València ja estava bé antes de que isquera, però sí que és de veres que se va notar que l'Atlètic Club pues, perdia ahí un filó per la banda, i un València que pues, me va agradar molt en la pressió tras pèrdua. Crec que vam recuperar bé els balons quan els perdíem, i sobretot, Robi, que sabien els jugadors quan jugar-se-la i quan no, que crec que és algo que li ha castigat a la, bueno, a la plantilla al llarg de tota la temporada, de passes insegurs o passes en el mig del camp, pèrdues. Pràcticament l'equip no va perdre balons importants en el dia d'ahir, i jo crec que això són les claus de la victòria.
4: Sí, i el bon treball defensiu que també va fer l'equip, perquè al final va aconseguir molt poc. Evidentment, pues, també ahí va estar Dimitrievski, com hem dit, salvador i determinant les bones parades, sobretot en Xamà, que li trau a Unai Gómez després del gol de Sadik, però el bon treball defensiu, al final guanyes en porteria zero. I comentaré també en la prèvia el plantejament de Carlos Corberán i aquest doble pivot defensiu Guido Pepelu, que jo crec que va funcionar i va donar, jo crec que aquest equilibri també tan necessari a l'equip, en Javi Guerra més alliberat, en llibertat de moviments, fent la mitja punta en companyia de Hugo Duro. Jo crec que és un bon plantejament el que fa el míster per acabar guanyant el partit, eh?
5: I fixa't, el Athletic Club de Bilbao que pues, té més tirs, té més corners, però ninguna ocasió clara, una ocasió clara front a dos que va tindre el València. És més, l'Athletic Club tirant més a ni a porteria, simplement fent més tirs, que clar, al final la estadística de tirs, Robi, pues, pot comptar un tir al corner, quasi. Encara aixina, el València pues, té un promig major de gols esperats que l'Athletic Club. L'Athletic Club tenia 0,93, no aplegava al gol esperat ahir en el partit, i el València, que té de pues, promèdia 1,9 gols esperats. És a dir que el València va complir els seus pronòstics, va complir la seva efectivitat, i l'Athletic Club no. Ahí està el detall més important, segurament. I com tu deies, Pepelu Guido, crec que ahir va ser espectacular la parella, lo que dic, crec que van secar a Sancet, a Guruceta, que es un davanter que sol caure al mig del camp, i a Jaureguizar i a Rego, que pues, al final era un pivot tècnic i sobretot físic. El pivot de Guido i Pepelu pues, van guanyar la partida, i de fet ho comentàvem en la prèvia, Robi, que si guanyaves el mig del camp en el dia d'ahir, anaves a guanyar pràcticament el partit a esperes de la efectivitat de porteria, que finalment en ese gol de Sadiq Kumar, Umar Sadiq, la vas tindre.
4: Bueno, pues anem a entrar ja en els propis, els protagonistes del partit, després d'este anàlisi. Sadiq Kumar, el davanter nigerià del València, pràcticament el primer baló que va tocar, no més va entrar en la segona part, el gol de Sadiq que va acabar donant la victòria a València.
6: Estos tres puntos es muy importante para el equipo, tenemos que seguir así. Para mí, primer balón que toco es gol, pero muy, más importante es que este gol es para el equipo y para todos nosotros que trabajamos juntos. Ganar aquí es muy importante en un campo duro, todos sabemos que jugar aquí no es fácil, pero a la final hemos ganado y estamos muy contentos. Ahora vamos a jugar en Mestalla, sabemos que no es fácil, pero siempre intentamos dar máximo.
4: Sadiq, el davanter nigerià del València, que va marcar ese gol que a la fi va donar la victòria al seu equip. Vicente, ho comentaren també en la retransmissió ahir, el primer baló que toca cap a dins,
5: Correcte, cap a dins, Umar Sadiq, que pues du des de que va plegar al València en la segona volta de l'any passat i esta, 9 gols en Lliga. La veritat que són característiques estadístiques molt, que criden molt atenció, sobretot perquè al final, en quant a participacions de gol, Robi, du 4 gols i 2 assistències este any en la segona volta, i més 5 del any passat, pues ja serien 11 gols assistències en dos segones voltes que encara no han finalitzat. A veure si podem o pots cantar a Robi algun gol més de Umar Sadiq. Recordem que la famosa ley del ex ahir no va aplicar en Unai Núñez, però encara queda el partit de la Real Societat, i a veure si Umar Sadiq pot marcar la que va ser a casa.
4: Sadiq va marcar el gol en una jugada que inicia Javi Guerra, el passe a Ramazzani a Luis Rioja, i Luis Rioja la veritat és que fa una centrada espectacular, i en ixe gol de cap que remata Sadiq Kumar. És un dels nous propis, però l'altre, i ho hem comentat en la portada d'este informatiu, Stole Dimitrievski, no, Salvador Dimitrievski, perquè està sent salvador en els últims partits per al València, evidenciant que està en un gran moment el porter de Macedònia. Ahir, de nou, fent parades, aquestes parades que donen punts.

obrim ja 100% Radio Fórmula. Avui ens toca quedar-nos en l'edició del dimarts, 12 de maig de 2026. 16 minuts passant de les 9 del matí. Molt bon dia a tots. Fins les 10, tens per a l'actualitat musical. Agafem ja la premsa del dia i vinga a veure qui són avui els protagonistes. Ens informem en companyia de G-Sport. G-Sport.

hacer eso si tú practiques ciclismo, running, trail, triatlón. Si eres deportista, tienes que pasarte por G-Sport. Están en Xàtiva, la carretera de Simat 14 y a la web gsport.es. Primera página de la prensa y tenim l'efeméride. Y ahí es conten que tal día con Wii van a ser Kiko Veneno. El seu nom de pila es José María López Sanfeliu. Y van a ser a Figueres en 1952. Ella es un cantautor español pionero en la fusión del flamenco amb el pop y amb el rock. Es una figura esencial de la música popular en castellà. Ha renovat la seva cançó mestissa amb humor, lirisme i compromís cultural durant més de 4 dècades de carrera. Ell va estudiar filosofia e història. Se va trasladar a Sevilla en 1975. Allí va fundar amb Rafael i Raimundo Amador el grup Veneno. El seu disc homònim, en 1977, és considerat per revistes com FM o Rock Deluxe un dels discos més influents del segle XX al nostre país. Ha col·laborat també amb Camarón de la Isla. Va col·laborar en el disc legendari La Leyenda del Tiempo del 79. Per ahí va composar el tema Volando Voy. La seva carrera individual va començar amb Ser mecànico por ti en l'any 1982, amb el gran èxit Échate un cantecito del 92, produït este per Santiago Userón, que el va situar en el centre del pop en espanyol. Cançons com Te echo de menos, Joselito o Lobo López se van convertir en himnes generacionals. Un d'estos el tenim ja preparat i enseguida anem a recordar-lo. Durant les dècades següents va mantindre el seu estil experimental amb discos com Dice la gente, Sombrero roto o Hambre. En 2025 va llançar el àlbum en acústic Kiko Veneno en la carboneria. Kiko Veneno és un símbol de llibertat creativa, pont entre cultures musicals andaluses i urbanes. La seva obra ha inspirat artistes com Rosalía, Muchachito o Los Delincuentes, entre altres. És considerat tot un referent viu de la música popular en espanyol contemporània. Bueno, pues un plaer poder començar avui amb Kiko Veneno, veritat? Aprofitant l'excusa de que avui és el seu cumple.

chica que se va a hacer la foto en el Clásico con la milla mal. Pero ella es Olivia Rodrigo, ni més ni menys que Olivia Rodrigo, una de les cantants més importants del moment. Olivia Rodrigo ha anunciat el seu tercer àlbum, Yo Siempre Te Insado, por aquí.

visita a Barcelona per anunciar Turm en aquest 2027. Bueno, Dian Robledo, Turm. I com no, tindrà parada a Barcelona el pròxim 1 de maig de 2027.

reinventamos. I este tema el coneguem de sobre perquè fa unes setmanes va ser el nostre disc actiu i ja va sonar molt. Ara s'està acostant al top 10. Este és important, sent llista. Ell és Alfred García amb...

0: Radio Chella. Tu atracción musical. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
1: Continuem amb més música d'actualitat. Em recordo que fins les 10 i en companyia de G-Sport es posem al dia junts. Per exemple, també tenim que conèixer el nou tema de Pablo López, Esdrújula.

0: visitem la web oratgenet.com per informar-nos. I avui us contem, esta vesprada tornen les tronades. A partir d'esta vesprada hem de tindre en compte les tronades a l'hora de planificar la nostra agenda. Es tractarà de ruixats i tronades no massa generals que afectaran sobretot les zones del nord i de l'interior de la comunitat. L'accés tèrmic d'air contribuirà a portar energia per a que els núvols puguen créixer més alts i més potents. De fet, després d'un matí assolellat, caldrà mirar cap a les zones de muntanya perquè en començar la vesprada es formaran núvols d'evolució que afectaran preferentment les muntanyes del nord i de l'interior, sense descartar que puga quallar també alguna tempesta a les muntanyes del sud de València i d'Alacant. Demà dimecres, la persistència del vent de mestral i ponent mantindrà altes les temperatures, pujant encara un poc més tant de nit com de dia. I tot i ser un dia bàsicament assolellat, de vesprada i al nord es registraran ruixats dèbils i potser alguna tronada de més entitat. Dijous ens espera un descens tèrmic notable en vindre el mestral acompanyat d'una massa d'aire més freda. A més, el vent acabarà girant a poqueta nit a gregal, acumulant nuvolades a la costa. Divendres es mantindrà el mestral i l'ambient fresc amb un pas de núvols que només de forma puntual podrien deixar escapar alguna gota. I dissabte, i de cara al cap de setmana, sembla que bufarà el llevant, la qual cosa comporta més núvols i fins i tot ruixats que podrien generalitzar-se entre dissabte i diumenge. Però per això encara queda molt. Ja veurem si se confirma. Anirem dia a dia i de moment la màxima prevista per avui a Xàtiva, 25 graus. Demà en seran 26. Les mínimes se queden en torn als 12.
1: Air Studio. One station, one nation, multiple clubbing, future generation. Blue Radio, servicios informativos. Internacional.
2: Nissan anuncia un ERE para el 37% de su plantilla en Cataluña. La medida afecta a 211 trabajadores, mientras los sindicatos lo rechazan. La empresa japonesa prevé reducir 900 empleos en Europa y 20.000 en el mundo.
1: Nacional.
2: David Bustamante, Daniel Díguez y Diana Navarro actuarán durante el encuentro con el Papa en el Bernabéu. Luis Alfredo, Chito Morales, Ismael Olivas o Maite López también participarán en el evento. Será el próximo 8 de junio.
1: Comunidad Valenciana.
2: La oceanógrafa valenciana en cuarentena por el antivirus practica deporte con optimismo. Permanece en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid hasta el 17 de junio junto con los otros 13 españoles que fueron evacuados del crucero Ondius este pasado domingo desde Tenerife.
1: Deportes.
2: El Real Oviedo se convierte en el primer equipo en descender a segunda división.
0: Servicios informativos ofrecidos por Congelados Ángela en Annam.
3: Congelados Ángela. Con más de 50 años en el mercado, somos los profesionales del congelado para la restauración en la zona de la Costera, la Bay, la Ribera y la Canal de Navarrés. Con marcas tan importantes como Helados Frigo. Si vas a abrir cualquier negocio hostelero, piensa en nosotros, piensa en Ángela y nuestros profesionales te asesorarán de la mejor manera. Congelados Ángela. Nos encontrarás en la avenida Albufera sin número. Congelados Ángela. En su mesa calidad.
0: Contacta con nosotros a través del 678 647 2.

0: Ariana Grande és la que ens deixava per ací este Dandelion. En seguida parlem d'ella, perquè avui també apareix ella a la premsa musical.
1: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.

Ariana Grande anuncia a través de xarxes socials que el seu octavo àlbum d'estudi es titularà Pétalo i que s'edita el pròxim 31 de juliol. El disc estarà format per 12 cançons i aplega 3 anys després de la seva intensitat cinematogràfica vinculada a la pel·li Wicked i la seva seqüela, així com la seva banda sonora. Per este nou àlbum ha tingut ajuda, L'àlbum ha estat coescrit i coproduït junt a Max Martin i Ilias Salmader, el mateix productor amb qui ja va treballar amb Eternal Sunshine. Grande descriu este projecte com algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante. La portada reforça esta mateixa idea, ja que és una fotografia en blanc i negre en la que apareix el seu cabell solto. No se li veu la cara, només el cabell. Diu la nota de premsa, una rareza en su imagen pública, porque ella siempre asocia su cabello a una coleta alta y estirada. La temática del álbum se centrará en romper con todo tipo de vínculos negativos, ya sean mis propios monstruos en mi propia cabeza, o voces externas, o cosas que ya no me sirven, comenta la cantante. Bueno, pues Petal aplega el próximo 31 de juliol. Pero es así, dir-vos que a finals d'este mes, el próximo 29 de maig, Ariana publicará en totes les plataformes el primer senzill. Es titularà Hey Dad, I Made You Love Me. I ella mateix descriu esta cançó com a una de les millors de la seva carrera. Se sent molt orgullosa d'ella. Bueno, pues molt pronter, cosetes noves que se ven en dia a dia en la grande. Obrim ja 100% peticions, però si estem inaugurant esta edició del dimarts, 12 de maig de 2020.

totalmente autobiográfica, ¿eh? Que per algo va a escriure ella també part de la lletra. Ahí estava Aitana amb La Xica Perfecta i Fangoria col·laborant. I anem a per el primer missatge que aplega per ací. WhatsApp al 678-60-53-30. WhatsApp que ens demana a Elton John. Diu, hola, bon dia. Vull que me poses esta cançó per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. Bueno, pues esta és la de Candle in the Wind.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensa en totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Des de la Mancomunitat de la Costera Canal hem ideat un sistema de bonificacions per baixar la taxa a aquells veïns i veïnes que reciclen cada dia. Ara comencem una campanya per estar al teu costat, explicar-te com funcionarà el nou sistema de porta a porta i perquè creiem que és el millor sistema possible per als nostres pobles. Mancomunitat de la Costera Canal, sempre al teu costat i el del medi ambient. Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7 i mitja a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva i gaudis de la nostra cuina de mercat.
2: Este fin de cambia de plan.
3: Tardeo en la terraza de Ríoscar.
2: Copas, amigos y el mejor ambiente.
3: Y cuando cae el sol,
2: empieza la fiesta.
3: DJs en directo, música y buen rollo.
2: Ríoscar Eventos Alberic.
3: Te esperamos.
4: Sabor de amor.
1: Pebre Negre informa. Ahora que ya nos conoces por ser tu establecimiento preferido de comidas para llevar, te presentamos nuestro nuevo servicio de catering. Cuenta con nosotros para tus celebraciones. Servicio para particulares, asociaciones y ayuntamientos. Nosotros nos encargamos de preparar la comida y tú de disfrutar del evento. Pídenos presupuesto sin compromiso en el 96 228 0723. Haz tu pedido por WhatsApp al 641 393 649. Te esperamos en calle Reina 12, Xàtiva. Pebre Negre, comidas para llevar.
4: Es el sabor de tu amor.
5: En Serra Canals continúa.

com a novetat. Ja te vaig dir que és que això no ens ho esperàvem, eh? Ha sigut una gran sorpresa que Bruno Mars hagi decidit, bueno, pues, interpretar en espanyol el seu tema Risquitol. Ara lo arriesgo todo. Des del seu àlbum The Romantic, el que va publicar fa uns mesos. Estava cotilleant un poc en les llistes de ventes d'èxit de Latinoamèrica i abans no apareixia Bruno Mars en les primeres posicions, però ara sí, eh? Ara que sap cantar en castellà, en espanyol, bueno, pues ha sigut una grata sorpresa per al públic latinoamericà, eh? Que no s'ha pogut resistir. Sobretot a Mèxic, que per algo això és un guinyo a Mèxic, tota una ranxera. Está per a la llista.

noches, son els minuts que passen de les 11, segona hora d'este 100% peticions, però si estem esperant la teua petició musical. Si t'apetís alguna cançó, ens ho fas saber i te la posem en seguida. La pots compartir amb qui vulguis, si vols, eh? Perquè pots acompanyar-la d'una dedicatòria. I així li alegrem el dia a algú. 6, 7, 8, 60, 53, 30. Tu demanes i nosaltres te posem per ací. Cada dia, de les 10 i les 2, 100% petició amb el patrocini del Bar Avenida.

primeiro posto musical per a que posem a Bad Bunny. Vull que poses esta per a la Sunrow, per a tu, per a mi i per a tots, de part de la reina del Sàhara.

0: Eso de Quevedo no sonaría igual si es el convidado, Elvis Crespo. Ahí está sonando La Graciosa, desde el álbum de Quevedo, El Baifo.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Son les 11 mitja i saludem ja els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Tots els dies cuinen per a nosaltres. Ens fan el dinar. Mira que tranquils que estem. Després només és passar i arreplegar el dinar. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. I ara ens porten un gran èxit.
2: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
0: El seu telèfon te'l dic, 635-433-744, per a que puguis fer comanda, si ja tens clar que vas a demanar.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio Checa, llenamos tu vida de música.
2: You are the beat.

Sheeran contándonos la historia de este olfono que va a trobar en un caixó. Quanta informació, quants records tu, que guardem sempre en els telèfons, a que sí? Però si tinc un missatge que me demana una de Fito, si pot ser. Bueno, que si tu la demanes, clar que pot ser. Diu el WhatsApp, està per a José i el companyero. Bon dia. Bon dia també per a vosaltres.

0: Your Tears for Another Day. Guarda les teues llàgrimes per a un altre dia perquè avui preferís la teua sonrisa. Ahí estava The Weeknd a Mariana Grande. Vas a llegir-te una nota de premsa que diu: Xàtiva celebra el Dia Internacional dels Museus amb activitats culturals i familiars als seus municipis. Xàtiva ha preparat una programació especial per commemorar el Dia Internacional del Museu 2026, que enguany se celebra sota el lema Museus unint un món dividit. Durant el cap de setmana del 16 i 17 de maig, els museus municipals de la ciutat acolliran diverses activitats culturals i familiars amb l'objectiu d'apropar el patrimoni i la cultura a tota la ciutadania. A més, durant aquests dos dies, l'entrada als museus municipals, el de l'Almohadí i el de les Belles Arts i Casa de l'Ensenyança, seran gratuïts. La programació arrencarà este dissabte 16 de maig a les 10 del matí amb una visita guiada a l'exposició Equip Crònica d'un temps, a càrrec del comissari Pablo Camarasa. L'activitat començarà des de l'Espai Cultural Sant Domènec i requerirà inscripció prèvia a través de la web de turisme de Xàtiva. Per això, si esteu interessats, pareu atenció. Les places són limitades a un màxim de 40 persones i les inscripcions s'obriran avui, dimarts 12 de maig, a les 10 del matí. És a dir, que ja estan obertes, ja podeu apuntar-se. Posteriorment, a les 11:30, al pati del Museu de Belles Arts, Casa de l'Ensenyança, acollirà un refrigeri amb amenització musical a càrrec del músic xativí Pau Hortolà, figura recurrent en el panorama del jazz valencià i col·laborador habitual de grans noms de l'escena nacional. Per aquesta ocasió, oferirà un repertori íntim a piano, solo a piano solo, que conjuga els seus temes preferits de jazz, de pop o fins i tot cançons tradicionals. Tot des d'un punt de vista molt personal en el qual la improvisació juga un paper fonamental. Les activitats continuaran el diumenge 17 de maig amb una nova visita guiada a l'exposició Equipo Crònica, Crònica d'un temps, també a les 10 del matí i en les mateixes condicions d'inscripció prèvia i aforament limitat. La jornada continuarà amb una proposta dirigida al públic familiar. A les 11 del matí tindrà lloc al pati del Museu de l'Almohadí la representació de l'obra infantil L'Astralopithecus, de la companyia Mos Teatre. La comèdia, centrada en el món arqueològic i el pas del temps, tindrà una durada aproximada de 45 minuts. L'entrada serà lliure fins a completar l'aforament i l'obertura de portes se realitzarà a les 10:30. Al finalitzar la representació, aproximadament sobre les 11:45, es desenvoluparà l'activitat Pinta Crònica, una proposta participativa dirigida al públic infantil, en la qual es pintarà una obra de gran format inspirat en l'Equipo Crònica. El regidor de Cultura, Alfred Boluda, ha explicat que aquest cap de setmana estarà replet d'activitats especials per tal de sensibilitzar el públic de la funció social i cultural que tenen els museus. En aquest sentit, ha destacat que aquest any el volen posar en el centre del foment de la col·laboració entre els pobles que aporten els seus museus. Bueno, pues fantàstic plan cultural per este cap de setmana a la ciutat de Xàtiva. Si els horaris d'estos actes no vos vingueren bé, recordeu que igualment podeu visitar els seus museus, Els museus municipals de Xàtiva tindran entrada gratuïta durant tot el fin de...
1: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos. Piensa en Azul, Blue Radio Chella. En el 90.2 y en 3W.

visitat Espanya i diversos països d'Europa amb la seva gira Yo Canto 2. Ara és el tour de Latinoamèrica. Bueno, pues ahir, per exemple, va estar a Perú. Sobre l'escenari va convidar a Ana Torroja, l'espanyola Ana Torroja, se'n

després de deixar el grup de les Spice Girls, ja van prendre la seva carrera en solitari. Però per a nosaltres sempre serà la Spice Girls pelirroja. Ahí està Gary Halliwell. Ahí estàvem recordant el seu èxit de 2001. Una fantàstica versió que van fer. I este, It's a Rainy Man. I a la premsa musical se parla de la oreja de Van Gogh. Enseguida te ho contem.

quan van presentar esta cançó. Todos estamos bailando la misma canción. Bueno, pues la primera inédita desde que Amaia Montero regresara como vocalista al grupo A la Oreja de Van Gogh. Bueno, pues la primera y también la última, ¿eh? Porque desde aquel momento ellos han dedicado a revisar esos éxitos. Inicien la seua gira, ¿eh? Una gira de celebración. Una gira que ha comenzado este passat cap de setmana. Bueno, pues está de noticia este concert. L'últim concert de La Oreja ha estat en el foco mediàtic per part de Toche, perquè era el primer amb Amaia Montero novament després de 20 anys fora del grup. El concert va ser a Vizcaya i dir-vos que no vais ir del tot massa bé, eh? Amaia estava molt, molt nerviosa. En algun moment se va oblidar de la lletra, en altre va desafinar un poc, però clar, és que estava molt nerviosa, eh? Els seus companys l'han recolzat i li han dit que no passa res, que ja treballa molt dur per estar ahí novament i que ho aconseguirà. Bueno, pues el inici no va ser molt bon, però ja veurem com continua la gira. Eso sí, ella també ha fet unes declaracions en el que diu que no sap si continuar o què.

este tema. Proposaven a Camila i Quédate. Deia el missatge: bon dia, m'apetís molt, molt, molt, molt escoltar esta. Bueno, pues ahí la tenies. Que vaja molt bé el dia. I sessió número 61 per a Bizarrap, col·laborant Lurra.

Cari León, que col·laborava amb els Manà en este Vivir sin aire. Podia passar desapercebut, veritat, podria ser un mes de la banda. Un minut i la una.

és Maroon 5 a qui sonaven per ací, que tenen nova proposta musical que te la volem presentar. La banda multiplatí Maroon 5, guanyadora de 3 premis Grammys, inicia així una nova etapa amb el llançament de Heroin, un tema electrizant que ja està disponible des de fa uns dies. Es tracta esta de la primera publicació del grup amb certificat Diamond des de l'edició Deluxe del seu àlbum Love is Like 2025, i suposa un regrés conscient a les arrels que van definir el seu estil. Heroin desplega una barreja d'energia contagiosa i una producció elegant, impecable, impulsada per la veu inconfundible del seu líder, Adam Levine. El tema catapulta la intensitat d'una connexió emocional amb el que consumís tot, unes melodies ascendents i un lirisme carregat de vulnerabilitat. Bueno, pues podem resumir-ho que això és tota una declaració d'intencions dels Maroon 5 per aquest 2026. La banda s'està preparant per a una gira internacional, una gira que passa per Amèrica Latina i per Europa. A Espanya també tenim dos cites, eh? Estaran a les Palmes de Gran Canària i també...

d'estos, dels Maroon 5. Obrim així la que és l'última hora dels 100% peticions d'avui. Bona vesprada a tots. Matí passat i superat.

Continuem amb una tocalla meua, Jessie J, amb el Living Best, My Best Life. I estem preparant per ací la noveta del dia, la que sonarà a la 1:30 i ho farà de la mà d'autobusos Chambitos.

0: Ens acompanyem ja de autobusos Chambitos. Si esteu organitzant un viatge, una excursió, una eixida, si sou molts, autobusos Chambitos vos ho posa ben fàcil. Llogueu un dels seus autobusos i viatgeu junts i de manera segura. Més info en el 696-930-910.
1: Novedad.
0: I a més, es regalen la novetat del dia. Lala Love You han presentat Alguien ha boicoteado el ponche. A veure com sona això.

0: son rubia.
1: Sostenibilidad viene del latín sostenere y significa sostener. Sostener es cuidar y apoyar a quienes nos visitan, a quienes trabajan y dan trabajo, a quienes hacen comunidad y a quienes creen en un modelo de turismo socialmente sostenible. Turisme, Comunidad Valenciana. El turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Generalitat Valenciana, Gobierno de España.
2: ¿Eres un trasto? Tant si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
3: Desde la Mancomunidad de la Costera Canal, hem ideat un sistema de bonificacions per baixar la taxa a aquells veïns i veïnes que reciclen cada dia. Ara comencem una campanya per estar al teu costat, explicar-te com funcionarà el nou sistema de porta a porta i perquè creiem que és el millor sistema possible per als nostres pobles. Mancomunidad de la Costera Canal, sempre al teu costat i el del medi ambient.
4: Sabor de amor.
3: Pebre Negre informa. Ahora que ya nos conoces por ser tu establecimiento preferido de comidas para llevar, te presentamos nuestro nuevo servicio de catering. Cuenta con nosotros para tus celebraciones. Servicio para particulares, asociaciones y ayuntamientos. Nosotros nos encargamos de preparar la comida y tú de disfrutar del evento. Pídenos presupuesto sin compromiso en el 96 228 0720. Haz tu pedido por WhatsApp al 641-393-649. Te esperamos en Calle Reina 12, Xàtiva. Pebre Negre, comidas para llevar.
4: Es el sabor de tu amor.
5: ¿Quién es?
6: Tu momento de relax. En Aquaria Wellness y Spa te invitamos a desconectar y cuidar tu bienestar en un espacio privado y exclusivo. Disfruta de jacuzzi, baño turco y sauna, pensados para liberar tensiones y recargar energía. Ven a relajarte a Aquaria Wellness y Spa. Estamos en las instalaciones de Clínica Carralero, en Calle Reina número 50 de Xàtiva. Pide tu cita llamando al 687-649-143 o en aquariaspa.es. Aquaria Wellness y Spa de Carralero. El lujo de desconectar.
5: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
7: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
5: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
7: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
5: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
7: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
5: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
7: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la.
5: Viure-la. I compartir-la.
3: Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7:30 a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva i gaudis de la nostra cuina de mercat.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio d'este dimarts, 12 de maig, on Pepelu, un dels capitans del València, va ser avui el gran protagonista d'este informatiu. En Pepelu ara, en uns minuts, estic així en estos estudis José Manuel Reina, de la ciutat esportiva de Paterla, anem a parlar del moment de l'equip després de l'important victòria a Bilbao del passat cap de setmana i mirant ja el partit d'este dijous, perquè això no para i tenim ja jornada intersemanal el dijous a Mestalla a les 7 de la vesprada davant el Rayo Vallecano. Pararem d'eixe partit i del sentir que ja en el vestidor del València, l'equip, els jugadors, l'entrenador Carlos Corberán només va acabar el partit a Bilbao. Pràcticament totes les declaracions que escoltaven anaven dirigides en que sí, que la victòria era important, que s'havien aconseguit els 42 punts, però que volien més, que volien continuar guanyant i el pròxim partit a Mestalla davant el Rayo Vallecano era molt important per oferir ixa victòria a l'afició a Mestalla, que se ho mereix després d'un any de molt de patiment, i també evidentment per acabar el millor possible la temporada. Bueno, pues ara de seguida estarà per ací Pepelu, perquè ja diem, si el València fora capaç de poder-li guanyar el dijous al Rayo Vallecano, pot assegurar ja pràcticament la permanència en aquests 45 punts i mirar cap amunt en la taula de la classificació, perquè miren com està esta lliga, el València a hores d'ara està a 5 punts per dalt del descens, però també està a 3 punts d'eixa sèptima plaça que donaria competició europea, que donaria la Conference League. Una victòria davant el Rayo Vallecano, pues bueno, podria fer que el València albergara esperances de cara a les últimes dos jornades de Lliga, a Noeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga amb Estella davant el Barça, tenint alguna opció de poder lluitar per eixa sèptima plaça. És cert que el València té per davant també molts equips, però qualsevol cosa pot passar, i lo primer, ja diem, que vol l'equip i els jugadors és guanyar-li el dijous al Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano, per cert, que ahir va tancar la jornada, va empatar davant el Girona, arribarà a Mestalla en 43 punts, pràcticament també salvat, però també tenint opcions de lluitar per eixa sèptima plaça, encara que ells, bueno, pues, també ja en eixa fita històrica que han aconseguit, que és el jugar per primera volta en la seva història una final de la Conference, poden estar pensant més en la final. Però bueno, ara ho comentem tot en este informatiu del València. Saludem ja al nostre company Vicent Burguete. Vicent, què tal?
2: Hola, bona esprada, Robi, com estem?
1: Bueno, pues, ja dic que pues, pensant en eixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano, esperant al nostre protagonista, a Pepelu, en uns minuts que estarà per ací, i bueno, pues, ja dic, en eixe sentir que té el vestidor del València, pues, buscant la victòria en Mestalla.
2: El sentit que té el vestuari i el que ha de tindre l'afició i tots, perquè l'equip vol els 3 punts el pròxim dijous i no queda altra, no contemplem altra cosa que no siga els 3 punts. Pot ser el que siga, després podrà passar el que siga, però la intenció, ja te dic, són sumar 3 punts per a apropar-te a aquests 45. Que clar, com deies, Robi, pues al final és obvio que no és una temporada bona, però és que si sumes 3 punts i els demés equips no sumen, pots colar-te quasi en pràcticament en competició europea, per a que vegem com està la Lliga. De fet, a dia d'avui, matemàticament, solament hi ha 6 equips salvats en primera divisió a falta de 3 jornades, algo totalment atípic, Robi, per a que ens fem una idea de com està la Lliga i la classificació.
1: Evidentment, en 42 punts que té València, matemàticament encara pues, no està assegurada la permanència, això és cert. Bueno, n'hi ha 43 punts que té el Rayo Vallecano. A lo millor n'hi ha 45 que estaria assegurada matemàticament la permanència si el València fora capaç de guanyar, però bueno, pues ja estaria virtualment salvat i aconseguir aquesta permanència. I ja dic, però clar, com la diferència és està 5 punts per dalt de descens, però a 3 de la sèptima plaça, pues bueno, tot fa poder pensar que encara se podria lluitar. Bueno, pues ara ho comentem tot de seguida amb el nostre protagonista, que estarà per ací, perquè l'entrenament pues bueno, ha finalitzat fa uns minuts ací en la ciutat esportiva de Paterna, on l'equip ha continuat preparant ixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Avui de nou, entrenament, Vicent, en quines novetats, conta-nos.
2: Pues ya contàvem ahir que Lucas Beltrán tornava en l'equip que completava tota la sessió, i avui el que ha completat tota la sessió ha sigut Thierry Rendall, que en ese lateral dret, pues Corberà va tindre altra opció, sumat a Renzo Sarabia, que està tenint un rendiment espectacular. Jo crec que s'ha adaptat de categoria durant la narració de l'altre dia, ho dèiem, pues Thierry ara també és altre efectiu que suma Corberà, és a dir, en l'última setmana Corberà suma a 3 efectius més: a Aguirre Zabala en porteria, a Lucas Beltrán i a Thierry Rendall.
1: Bueno, pues esperarem també a aquest últim entrenament en el dia de demà, bueno, per a conèixer si Lucas, sobretot Lucas Beltrán, pot entrar ja en la convocatòria. Ahir va entrenar amb els suplents, va completar tot l'entrenament. Avui també l'argentí, jo crec que està en més possibilitats de poder entrar en una convocatòria. Thierry és cert que ahir va fer només una part de l'entrenament, avui sí que ha completat tota la sessió de treball. Ell ve d'una lesió de llarga durada i veurem si podria estar en la convocatòria. Jo crec que ja pensam més per a Noeta, per al partit davant la Reial Societat. Però sí, se van recuperant jugadors. Julen Aguirre Zabala, l'altre dia el porter basc, ja va entrar en la convocatòria, ja ha recuperat de les seues lesions. No jugava, recordem, Julen Aguirre Zabala des del passat 3 de gener, que se va lesionar el partit davant el Celta de Vigo, però bueno, ja està també pues, disponible. Recordem que van viatjar tant Lucas Beltrán com Thierry, al igual que Fulquier, van estar en ixa convocatòria pues, per allò de fer pinya, de fer unió de cara a ixe partit important que tenia el València davant l'Atleti de Bilbao. Però la bona notícia és el que estem contant: Thierry, que ja ha completat l'entrenament, Lucas Beltrán, que també pot estar disponible per ixa convocatòria demà, últim entrenament, i demà també pues, la roda de premsa del míster, de Carlos Corberán, en la prèvia del partit, que vos oferirem com sempre a través de l'app, per la web del València, el canal de YouTube, i escoltar-la com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores. Com cada dia també podeu veure i escoltar este informatiu del València. De l'entrenament, algo més, Vicent?
2: De l'entrenament no res, és el que vos hem contat. Lucas Beltrán, Thierry Rendall, que per fi ha aconseguit pues, completar i sessió en el primer equip, i pues, òbviament dic primer equip perquè també ha hagut presència de jugadors del Mestalla, que veurem si fa falta tirar d'una manita. Van acabar molt bé la temporada, però pues, això és tot, Robi.
1: Bueno, pues això en quant a l'entrenament. Demà, ja dic, escoltarem al míster en roda de premsa de cara al que pot ser pues, l'equip titular, l'alineació que planteja pues, Carlos Corberán de cara a aquest partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Bueno, jo crec que pot donar continuïtat el míster a l'equip que va jugar davant l'Atleti Bilbao, que va aconseguir la victòria. L'equip, ja ho comentarem, va aconseguir una victòria molt treballada. L'equip, veig, era un València molt serio, segur en defensa, un equip ordenat, parlarem del bon treball defensiu que va fer l'equip, d'aquest equilibri també que li va donar el doble pivot Guido Rodríguez Pepelu, per davant pues, Javi Guerra fent la mitja punta i en llibertat de moviments. No descartem, Vicent, que puga repetir el míster el mateix 11, no sé si alguna variant tàctica, però bueno, jo crec que poca cosa, per enfrontar-se al Rayo Vallecano, eh?
2: Jo, de fet, no el descarte per res, també tenint en compte que, al igual que assenyalàvem que l'Atlètic Club era un equip que la clau anava a estar en el mig del camp, pues el Rayo Vallecano, igual, l'Atlètic Club tenia pues ahí se mitja punta, Aoyan Sancet, que és uno dels jugadors, encara que no està tenint una temporada tan bona, és uno dels jugadors més perillosos y determinados de la Liga de Club, pues este Rayo, aquí te robi, ahí sí palazón, en esa posición de micha punta, en cara que a vegades chugantame en la banda. Yo creo que ahí estarán un poco en les claus, ¿no, Robi? Yo creo que el doble pivot entre Guido y Pepe Lu, el otro día va a ser pro firme, es van complementar estos jugadores de categoría, y a mes también todos los jugadores que van a entrar desde la banqueta van a sumar ese plus. Veurem com és l'alineació de Mestalla, perquè Corbenon sol canviar el 11 de Mestalla a jugar a domicili. Jo pense que si hi ha algun canvi en l'alineació pot ser a lo millor Sadik per Hugo Duro, perquè Sadik és el que sol ser titular en Mestalla. Però llevant això, jo crec que serà un 11, si no molt, bueno, si no calcat, serà molt, molt, molt pregut.
1: Bueno, veurem, el que està clar és que després d'aquesta important victòria del València a Bilbao, l'equip jo crec que va fer un molt bon partit i ara pues, n'hi ha que donar continuïtat a aquesta victòria i a aquest bon xoc, a aquestes bones sensacions que va oferir el València el passat dissabte, este dijous, en Mestalla davant l'Atleti de Bilbao. I està així ja el nostre protagonista, un dels capitans del València, Pepelu. No res que ha acabat l'entrenament i amb Pepelu volíem parlar pues, de tot això que estem comentant, de com es troba l'equip després d'aquesta victòria a Bilbao i de com afronten el partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Pepelu, què tal? Com estem?
3: Hola, molt bé, la veritat, contents després d'una victòria i ja pensant en el següent partit.
1: Bueno, i com està l'equip? Com esteu?
3: Bé, la veritat que, com te dic, al final una victòria sempre reforça positivament el que havíem treballat i en ganes d'arribar el dijous a Mestalla en la mentalitat d'eixir a per totes, de guanyar el partit i donar-li una alegria a l'afició.
1: Perquè la victòria a Bilbao va ser molt important, la que va aconseguir l'equip, eh?
3: Sí, la veritat que sí, sabíem la situació en la que arribàvem, érem molt conscients. L'equip jo crec que des del principi va afrontar el partit com es devia afrontar i des del principi es va veure un equip mentalitzat en anar a per la victòria.
1: Ara n'hi ha que continuar, perquè bueno, només va acabar el partit, el capità José Luis Gallá, el míster Carlos Corberano va dir, bueno sí, hem aconseguit la victòria, és important, tenim 42 punts, però n'hi ha que continuar guanyant.
3: Sí, el partit ja ha passat, van aconseguir-lo lo que volíem i com van dir ells, al final la nostra mentalitat té que ser així el dijous a Mestalla en la màxima confiança, en la mateixa idea de des del principi anar a guanyar el partit.
1: Sí, perquè ara veig el partit del dijous, jo crec que n'hi ha que oferir un bon partit, guanyar a Mestalla, crec que també Mestalla i l'afició jo crec que se mereix que feu un bon partit i que aconseguiu el triomf i bueno, i continuar en eixa lluita, Pepelu.
3: Sí, la veritat que sí, l'equip té moltes ganes de tornar a Mestalla després de l'últim partit, que l'equip té eixa espineta de que, pues, que no van eixir les coses i com tu dius, des del principi donar eixe plus sabent que la gent el va donar i donar-los una alegria i una victòria.
1: Perquè Mestalla sempre ha estat ahí al vostre costat i Mestalla sempre vos ha donat molta força, eh?
3: Sí, al final sempre ho hem dit, tota l'afició i l'equip té que estar junt perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla i Mestalla té que ser un fortí i més ara en la situació en la que arribem i després d'una victòria important l'altre dia.
1: Queden dos partits a casa, este el del dijous davant el Rayo Vallecano, l'últim davant el Barça, i n'hi ha que acabar el millor possible.
3: Sí, és la idea. Al final, com tu dius, eixir des del principi mentalitzats en aconseguir la victòria i acabar bé la temporada davant d'ells perquè s'ho mereixen.
1: Quin Rayo Vallecano espereu el dijous? Perquè ahir empataren davant el Girona i seren 43 punts. Bueno, jo crec que ells també van a continuar lluitant per aquesta sèptima plaça que està ahí, que marca ara hores d'ara el Getafe. No sé si estaran pensant també en la final de la Conference, que per a ells és una fita pues, històrica. Vosaltres quin partit espereu?
3: Bueno, al final esperem el mateix Rayo que duu jugant tota la temporada, que és un equip intens, que no regala cap partit. Sabem la seva idea perquè pràcticament sempre juguen igual, però bueno, nosaltres, com te dic, mentalitzats perquè depèn de nosaltres, perquè si nosaltres estem bé, si nosaltres estem junts amb l'afició, estem convençuts de que anem a guanyar aquest partit.
1: Estàvem parlant del partit davant l'Atleti de Bilbao, que n'hi ha que donar, i jo crec que aquesta continuïtat, aquest bon xoc que va oferir pues, l'equip, aquesta serietat, aquest ordre, la veritat és que el València en Bilbao va aconseguir un partit, jo crec que una victòria molt treballada, però també una victòria molt d'equip, no?
3: Sí, això té que ser sempre. Al final, lo primordial és ser un equip, saber com fer les coses, saber, òbviament, sempre el partit pot canviar perquè ens adaptem en alguna circumstància al rival, però la idea de donar-ho tot, d'anar a per ells, d'estar sempre junts, té que ser algo primordial per a nosaltres.
1: Aquesta victòria també vos ha alliberat un poc més, no?
3: Sí, totes les victòries al final donen aquest plus de confiança a l'equip i sabíem que arribàvem en un moment pues, un poc complicat per la classificació, però ara l'equip pues, té que demostrar que lo de l'altre dia ha servit.
1: Pepelu de central, ajudant a l'equip, sacrificant-se, l'altre dia tornaràs al doble pivot en companyia de Guido. Pepelu sempre està ahí per al que faci falta.
3: Sí, sempre ho he dit. Al final jo sempre vull jugar. On me fique l'entrenador vaig a complir perquè l'equip és el més important i l'altre dia pues, en aquesta nova posició, per així dir-ho, en Guido pues, també vaig sentir còmode perquè al final jo crec que tots els jugadors podem adaptar-nos i ser compatibles dins de l'equip.
1: El missatge jo crec que el teniu molt clar. L'altre dia quan va acabar el partit i el llançàreu i bueno, tu ho acabes de dir, tots junts n'hi ha que buscar pues, ixa victòria el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla, i en això esteu.
3: Sí, és que té que ser aixina. Al final, nosaltres com a equip sabem que tenim que donar des de principi eixe extra i sabem que estem convençuts de que eixe extra i l'afició pues, és molt difícil que altres equips traguen punts de Mestalla.
1: Pepelu, gràcies. Ara heu acabat l'entrenament, però aneu a continuar. Sé que encara teniu treball per davant, així que te deixem i continuem per a seguir així l'informatiu de València.
4: Hola, sóc Pepelu. Viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
0: 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lizadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició. I els primers en joc són contra l'Eurorrayo. Narra Josep Rovira, comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València Rayo Vallecano a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Conecta't al 92.6 FM.
1: Continuem en este informatiu després d'haver parlat amb Pepelu, el que hem acomiadat, perquè ja dic que ells acaben d'entrenar, però van a continuar així en la ciutat esportiva de Paterna, preparant ixe partit del dijous davant el Rayo Vallecano. Vicent, que Pepelu té clar i vol continuar guanyant, brindar-li ixe triomf a Mestalla i a l'afició el dijous davant el Rayo Vallecano,
2: Un Pepelu que és un autèntic, com bé haveu dit, un autèntic comodí, ja t'he dit, que com a central, com a mig centre, que és la seva posició natural, i un Pepelu que, ho té molt clar, és un dels jugadors en pes de la plantilla, perquè és un jugador, pues, bueno, ja sabem, valencianista al 100%, i pues, òbviament està en l'afició, està en Mestalla, i un Pepelu que, com ha dit, pues, volen els tres punts, volen que Mestalla estiga pues, com està sempre, sempre està al peu del canyó, i jo, Robi, no tinc dubte de que el valencianisme, recordem, en l'últim desplaçament a Sant Mamés, més d'un poquet més de 300 persones van desplaçar-se a Bilbao per a veure com el València guanyava després de 7 anys en ixe partidàs, també de Pepelu, que per cert va fer 7 recuperacions. No és gens fàcil, és una xifra que és per a destacar, per a assenyalar. I pues, ja t'he dit, Robi, Pepelu està convençut que el dijous en Mestalla anem a per este punt.
1: Bueno, i jo comentàvem en l'apertura d'este informatiu, en la portada, un poc el sentir que tenia el vestidor del València, l'equip, els jugadors, l'entrenador, Carlos Corberán. Només va acabar el partit davant l'Atleti de Bilbao, no? Ixe missatge, ixes declaracions que van eixir. Sí, la victòria d'avui era important, 42 punts, però volem més, volem continuar guanyant. Li ho hem dit també a Pepelu, no? Que és el que volen fer per acabar el millor possible esta temporada, ha dit un dels capitans de l'equip, no? Però ja dic, vull que escoltem avui també a lo que va dir Dimitrievski. Va ser, pues, l'heroi, el salvador de l'equip, perquè va evitar, pues, en ixa parada, en ixa mà espectacular que li va traure a Unai Gómez, al davanter de l'Atleti de Bilbao, va evitar l'empat de l'equip basc. Però Dimitrievski, ja dic, quan està valorant la victòria amb l'Atleti Bilbao, també deia, sí, però ara volem guanyar en Mestalla.
5: Ahora pues vamos a seguir el mismo camino. Tenemos un partido próximo contra Rayo, muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. De parte de mí, de todo el equipo, tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la gente, de cantar, de estar juntos, porque ellos se lo merecen.
1: Bueno, pues eso es el que comentaba Stole Dimitrievski, pero eso va a decir Dimitrievski. A ir escoltando lo que va a decir también José Luis Gallá, el míster Carlos Corberán. Toch, Vicent, y acaben de escoltar a Pepelu. Pues pensant en ese pròxim partit de Mestalla, del Rayo Vallecano, i d'oferir-li pues ixa victòria i un bon partit, ha dit Pepelu, fer un bon partit també a Mestalla, que s'ho mereix.
2: Hombre, es que imagínate, Robi, que al final si el Valencia suma esos tres puntos, se fica en 46, y es lo que me dice. Obviamente no es para tirar cohetes la temporada del Valencia, pero per X o per Y la Liga ha volgut que el Valencia, y no digo que se sabe parar de Europa al 100%, obviamente, simplemente sabe parar de sumar los 9 puntos que queden, porque Robi, yo pensé que el equipo, si juega conforme va a jugar en Bilbao el otro día, pues per què no, també era improbable guanyar en Sant Mamés, on sols havies guanyat 17 vegades en tota la història, és a dir, 17 vegades de 90 possibles, 51 derrotes. Ara ja tens 18 victòries en tierra complicada com és Sant Mamés, així que Robi, si guanyarem l'altre dia en Sant Mamés, a pesar de que les estadístiques es deien que molt segurament no ho feies, per què no podem sumar 9 punts que t'aniries a 51, i en 51 punts en la Lliga conforme està, no vull dir-lo, però pots somiar coses grans.
1: Evidentment, el València en estos moments, y bueno, de cara a afrontar esta jornada 36 de Lliga y ese partido davant el Rayo Vallecano, está a 5 punts per dalt del descens que marca l'Alavés, pero también está a 3 punts de la séptima plaza de la Conference League, que en este momento el que té esa plaza sería el Getafe. Es cert que, como hem dit, n'hi ha molts equips per davant del València. Està l'Osasuna, està el mateix Rayo Vallecano, l'Atleti Bilbao, la Real Societat i el Getafe. Però, bueno, jo crec que si el València és capaç de guanyar-li al Rayo Vallecano este dijous en Mestalla, pues jo crec que tindria, o arribaria en opcions també matemàtiques, perquè és cert que matemàticament no ha aconseguit el València encara la permanència. A lo millor ni guanyar-li el Rayo Vallecano 45 punts, tal i conforme està d'apretada, però sí que estaria més a prop de mirar cap amunt a aquestes posicions europees i de poder-se-la jugar en les dues últimes jornades de Lliga, a Anoeta davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga en Mestalla davant el Futbol Club Barcelona, Vicent.
2: Bueno, es que fixa't, per dalt del València, pues estan Getafe, el del que tens el gol averats guanyat, Real Societat, que també el tens guanyat encara, que tens que jugar ese segon partit encara, Athletic Club, també gol averats guanyat, i Rayo Vallecano, que tot se decidirà, i l'Osasuna estàs empatat en quant a gol averats, Robi, és a dir, que clar, si ja parlàvem que per la part de baix tenies el gol averatge guanyat en quasi tots, pues en estos, a falta de jugar contra Real Societat i Rayo en aquestes tres jornades que queden, pues també, el gol averatge està de la teua banda, com a mínim estàs empatat, és a dir que contra ningú, contra cap dels equips tens el gol averatge perdut. Veurem lo que passa contra el Rayo i allí en Anoeta contra la Real Societat, però optimistes, la mirada ja te dic, jo crec que no és ni descens ni Europa, és simplement la clau de tot, sumar 9 de 9 punts o els màxims punts possibles en estos 9 que queden.
1: Evidentment, el repte i l'exigència és màxima. Evidentment, si el València fora capaç de sumar els 9 punts que resten per disputar-se en aquestes 3 últimes jornades, pues estaríem parlant també d'una altra cosa. Però n'hi ha que anar partit a partit, poc a poc. El dijous Mestalla davant el Rayo Vallecano, que també pues, el Rayo Vallecano, com li hem preguntat a Pepelu, ells pues, bueno, van empatar a nit davant el Girona, tenen 43 punts, també ells tenen opcions, al igual, si estem parlant de València, pues mira el Rayo Vallecano, que té un punt més que el València, també tindrien opcions de lluitar per Europa via Lliga, però és cert que el Rayo Vallecano està ja classificat per eixa final de la Conference, és una fita històrica per a d'ells, i també això pues, pot fer que estiguin pensant més en eixa final. Bueno, el ben cert és que juguem a casa, juguem a Mestalla, i com deia també Pepelu, la força de Mestalla en l'ajuda de l'afició, si el València és capaç d'aconseguir ixe triomf, pues ja dic, podem somniar en reptes majors.
2: Bueno, Robi, es que imagina't que en esta jornada que començarà, la jornada 36, pues hi han partits que són molt importants per al València, tant mirant Pacadal, que és on mira l'equip i on s'ha de mirar, com també, ja que la permanència està virtualment, però no matemàtica, pues hi ha enfrontaments entre rivals d'Europa i rivals que estan en la zona baixa molt importants, com per exemple avui sí que és de veres que juga el Celta Llevant, però sobretot demà pues toca un Espanyol Athletic Club molt important i un Getafe Mallorca. Tens que estar ahí mirant. Crec que és un bon símptoma que d'una jornada a altra, Robi, hagem passat de mirar a ese Elx a la vez a mirar al Getafe Mallorca, que jo crec que és també un bon símptoma de que l'equip va pa cadalt, que l'equip està mirant a esa zona pues, dels equips que tenen una puntuació més acumulada i que no miren tant en esa urgència, en esa soga al coll del descens a falta de tres jornades. També el mateix dia que tu t'enfrontes al Rayo Vallecano està un Girona-Real Societat molt interessant, Robi, en esta jornada 36, i veurem com se dona la cosa, però el València que ha de sumar els tres punts, o vol sumar els tres punts, ja el futbol i el que passe, passa, però a veure, sí que és de veres que també excepte esa última tropeçada front a l'Atlético Madrid, el València quan ha tingut que guanyar en Mestalla ho ha fet, i me remonte al dia del Girona, que és l'últim partit d'un rival directe que vam tindre en Mestalla, i al final l'equip ho va traure.
1: Bueno, pues ara continuem comentant pues bueno, el que l'espera a València en aquest partit el dijous a Mestalla, i també la jornada que comença avui, que també tenim que mirar a aquests rivals del València. Ho comentem tot ara, sí, en l'informatiu.
6: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
0: Amb 42 punts en el caseller i a falta de 3 partits per a que acabe la Lliga, ens hem de deixar la pell per tractar de sumar els màxims punts possibles. Primera parada, Mestalla. Este dijous, des de les 6, i per UFC Media Radio, l'app, el web i el canal de Twitch, València, Rayo Vallecano. Després de la important i tranquil·lisadora victòria en Bilbao, hi ha que lluitar els nous punts que queden, amb ambició. I els primers en joc són contra l'Eurorrayo. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. El València-Rayo Vallecano a la Ràdio del Sentiment. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Si no puedes asistir a Mestalla ni hacer uso de tu abono, utiliza el sistema asiento libre. Si cedes tu asiento y este se vende, conseguirás el 40% del importe de la venta de la entrada, que se te descontará del importe del abono de la próxima temporada, entre otros muchos beneficios. Liberar tu asiento en Mestalla es muy fácil. Tienes que acceder al portal del socio con el número de identificación y el PIN. Una vez dentro verás la opción cesión de asiento. En próximos encuentros deberás seleccionar mostrar usuarios para poder ceder el asiento. Una vez pulsas y confirmas, en breve tu localidad será puesta a la venta. Recuerda que hasta 3 horas antes del partido podrás liberar tu localidad. Hasta ese mismo plazo podrás recuperarla siempre y cuando no se haya vendido. Ayúdanos a llenar Mestalla cada partido.
7: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que preparar.

0: ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
1: Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
2: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Fútbol. Conecta't al sentiment.
4: Continuem en l'informatiu del València, que, com us hem contat, l'equip que ha continuat preparant aquest partit del dijous a Mestalla davant el Rayo Vallecano, l'entrenament avui així en la ciutat esportiva de Paterna, en esta jornada, jornada 36, les tres últimes jornades de Lliga que afrontem, que comença ja esta nit, Vicent, en un Celta de Vigo llevant,
5: Un Celta de Vigo llevant, que és un partit pues que hi ha molt en joc. El Celta que pues, vol un poquet barallar les opcions que té per a classificar a Champions League, encara que és molt complicat. També vol assegurar els puestos en Europa League. I un llevant que pues, fica tota la carn en el asador, Robi.
4: Sí, i bueno, i després tindrem un Betis Elche i un... Osasuna Atleti de Madrid. O sea que tant per baix com per ixos jocs europeus, per ixa sèptima plaça, tindrem que estar pues, molt atents a esta jornada,
5: Home, i tant, ja te dic, hi ha pues, duelos molt importants. Recordem, demà que també se juga ese Espanyol Atlètic Club, que pues, s'involucra al València en el aspecte de que hi ha equips que estan pues, per baix i per dalt. L'Atlètic Club, que va ser l'últim rival, també el Getafe Mallorca, que jo crec que és molt important, Robi, tenint en compte que el València pues, al final està, ja te dic, a res del Getafe, a tres puntets.
4: No, si guanyem... la jornada, anem a veure com va desenrotllant-se, però evidentment per baix la cosa pues, està molt apretada, com estem pues, comentant, perquè continuen, pues, està el Girona, l'Espanyol, el Mallorca en un triple empat a 39 punts, però estan a dos del descens, al igual que l'Elx, el Sevilla 40 punts, València 42, Osasuna 42. Vull dir jo que en estos enfrontaments que van a haver, jo crec que pot... determinar molt la part baixa, però també el que estàvem comentant, la lluita per aquesta sèptima plaça. Així està esta lliga, no? Per tant, jo crec que la jornada promet, Vicent.
5: De fet, el Rayo Girona de nit va ser un bon reflex de lo que està siguent esta lliga, perquè el Rayo s'avançava en els minuts finals i quan tot... Bueno, atenció, perquè se adelantava en els últims minuts, però... en Alemão, que acabava d'entrar al camp, com s'ha dit que no tenia ses mames, i quan tot pareixia en casa del Rayo que el Girona estava un poc cau, apareix Estuani, un viejo matador, per a pues donar-hi ese empat al Girona. Per això te dic que al final, quan pareix que el Rayo es pot distanciar tant del descens i anar a Europa, i el Girona està un poquet pues baix, tocant un poquet del fons, pues aplega el Girona i contra tot pronòstic marca ese gol que libera l'empat, i un Rayo, Robi, que fora de casa és altre, molt diferent al que és en Vallecas. En Vallecas està mostrant una molt bona versió, de fet solament han perdut dos partits en tota la temporada, però és que fora, a domicili, han perdut 10 partits.

0: partits en Lliga. A veure si en Mestalla pot ser el partit número 11 que dicen punts.
1: Bueno, pues el Rayo Vallecano, que parlaves de bueno, els partits fora de casa, està mirant jo els precedents dels últims enfrontaments així a l'estadi de Mestalla. La veritat és que no són massa favorables, però bueno, lo que diuen sempre, les estadístiques estan per a trencar-se, perquè el València no li guanya al Rayo Vallecano a l'estadi de Mestalla des de fa 8 anys, temporada 2018-2019. Marcelino, entrenador del València, i marcaren pues un doble Santi Mina i Kevin Gameiro. Miran si han passat anys. Però bueno, l'altre dia també estàvem parlant de Sant Mamés, on feia molt de temps que el València pues no guanyava, i va guanyar. I bueno, pues el dijous, encara que aquesta estadística ens és desfavorable, perquè ja diem, fa 8 anys que el València no li pot guanyar a Mestalla al Rayo Vallecano. De fet, l'any passat, la temporada passada, perguérem 0-1, encara estava Rubén Baraja d'entrenador. Pues això és un altre repte que té l'equip de cara al partit del dijous, Vicent.
0: Sí, però també t'he dit que, Robi, així com els últims presidents no són molt bons, que no guanyem des de fa 8 anys, que has dit tu, pues al final, com a local, de 22 partits, hem guanyat 14, hem empatat 6 i hem perdut únicament 2 en dades de Ciberxe. Aixina que, per cert, el jugador que més partits ha disputat en primera divisió en este València Rayo és el capità, José Luis Gallà, en 11 partits. El resultat més repetit, el 1-1, no sé si el firmes, òbviament, mirant per a la permanència, sumar punts, tot és bo, encara que ja estem virtualment salvats, no està fet, però el València, que vol els 3 punts, intentarem pues, trencar aquesta ratxa de 8 anys sense guanyar en Mestalla front al Rayo Vallecano. També hem de tindre en compte que alguna temporada en esta deixa en segona divisió. Però bueno, un Rayo que ve en eixa mirada ficada en la final de UEFA Conference League, però que no s'enganya la gent, perquè alguns pensen que va vindre així en el equip B, el Rayo Vallecano, i ni molt menys. De fet, ahir en Girona hi ha jugadors titulars que segur que estan en la final de Conference League, segur que estan en l'Eixis. Recordem que juga en Alemanya eixa final de Conference League, i un Íñigo Pérez que va segur utilitzar este partit en Mestalla per a rodar als jugadors. Ahir, per exemple, no van jugar futbolistes com Isi, pues veurem si contra el València sí que estan.
1: Bueno, ja dic, jo esperem el millor Rayo Vallecano, perquè és cert que, bueno, que ells sí, s'han classificat per aquesta final de l'Europa League, però encara queda molt. Ells tenen 43 punts després de l'empat ahir davant el Girona, i com estem dient, també tenen opcions de jugar per Europa, que per cert, aquest empat ahir del Rayo Vallecano i del Girona ha fet que l'Oviedo ja matemàticament hagi baixat a segona divisió, l'equip Carballó. Bueno, pues el dicho, lo que han dit, a guanyar-li al Rayo Vallecano, i a veure si el València en este final de temporada, en estes tres últims partits que resten, pues pot pensar en algo més i mirar cap amunt en la taula de la classificació. Que per cert, ja coneguem els horaris dels dos últims partits de Lliga. El que jugarà el València, ja dic, després del Rayo Vallecano, a Noeta, davant la Reial Societat, este diumenge, a l'Eixa de la Esprada. Però ahir també coneguérem l'últim partit de Lliga en Mestalla, jornada unificada, Vicent.
0: Correcte, jornada unificada, eixa última jornada que òbviament el campionat no se podrà decidir perquè ja està decidit, és el propi Barça el que va guanyar esta lliga, però sí que estarà en joc moltíssim, Robi. De fet, va ser una última jornada i penúltima unificades que van a ser una autèntica passada. Sí que és de veres que pues esperem, i pareix que va ser aixina, però jo en això del futbol no m'atrevisc a donar res per sentat, que el València no jugarà res mal en quant al descens, però a veure si tenim sort, encara que la sort es provoca i hi ha algo en joc en aquestes jornades unificades. Recordem, contra Real Societat este diumenge a les 7 de la vesprada, i contra el Barça, que vam conèixer ahir l'horari, el dissabte 23 a les 9 de la nit.
1: Bueno, pues això és el que li espera al València en este final de temporada, en estos tres últims partits 9 punts per disputar-se. A veure si el València és capaç, ja dic, de guanyar-li al Rayo i després, pues, poder somniar, per què no? I lluitar per eixa sèptima plaça en eixes dos últimes jornades de Lliga. Continuem així en l'informatiu del València, ara contant més coses del juvenil, buscant la remuntada en la Copa de Campions. El València femení pensant també en el partit de tornada de semifinals del playoff d'ascens. Moltes coses encara les que tenim que contar avui així.
2: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
3: El Valencia Club de Fútbol Femenino juega el partido de vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Liga F. El domingo 17 de mayo, a las 12, en el Antonio Puchades contra el Club Deportivo Alba Fundación. Hazte con tus entradas desde 5 euros en valenciacf.com. La vostra veu, la nostra força. Junts, juntes, és possible. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
4: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
5: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
3: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
6: VCF Radio, la academia.
1: Anem ja a l'actualitat de l'Acadèmia, que evidentment, pues estos días està centrada en el juvenil, que buscarà la remuntada el pròxim dijous, també, a les 7 de la vesprada en Granada, coincidirà en horari, en el València Rayo Vallecano. El juvenil jugarà a Granada, pues ixe partit de tornada dels quarts de final de la Copa de Campions, Vicent, buscant la remuntada, eh?
0: Correcte, buscant la remuntada, moltes ganes d'ixe partit decisiu en peligro. La població granadina on juga el Granada, césped artificial, València 1, Granada 2, així no van quedar l'altre dia, el passat diumenge, però no obstant, este conjunt de Uge Rivera, que té qualitat de sobre, jugadors de categoria, així ho han demostrat en Lliga arrasant. I a banda, pues, jo personalment crec que moltíssim en aquest equip, crec que els xics el poden fer, al final és un 1-2, tampoc és un 0-4, però bueno, recordem que la temporada passada, en el quarts de final, el València Juvenil va remuntar un 3-0 front al Barça, que venia de guanyar Youth League, la Copa de Campions, és a dir, la Champions League Juvenil, pues, venia guanyant el Barça i remuntarem un 3-0 en sa casa. O sigui que imagina no somiar. També recordar que tant Euge Rivera com jugadors d'esta plantilla coneixen ja la competició, algo molt important, perquè l'han jugat, no és el mateix això que anar de noves, com sí que va el Granada, a veure com se manegen en esta situació. I l'altre dia, pues, ja te dic, un 1-2, el València s'adelantava per mitjà d'Adrián Ochoa, 22 gols, màxim golejador del juvenil, la seva primera temporada. Ara després l'escoltarem en la prèvia del partit, però com dic, confie del tot en estos xics, crec que el poden fer de sobre. 1-2, no és un 5-0, tot el contrari, en un 1-0, en un 0-1 aniríem a la pròrroga, en més d'un gol, pues la València estaria en aquesta Final Four. Encara se desconeix la sede, però recordem que si passem esta eliminatòria ens enfrontaríem en la Final Four front al campió del Real Madrid, Athletic Club. En el primer partit ha guanyat el conjunt blanc 2-0.
1: Important és que els jugadors continuen creient i creuen, perquè escoltem el davanter Adrián Ochoa, l'autor del gol de l'altre dia, que volen pegar-li la volta a l'eliminatòria el dijous a Granada.
6: Es un partido que se decidió por pequeños detalles, pero al final el equipo yo creo sigue teniendo la misma mentalidad, que es la de ir a ganar. Al final durante toda la temporada se vio como pues con Levante, el Barça, cualquier tipo de equipo. Al final vamos, como dice nuestro lema, fuego. Evidentemente al final esto es fútbol. Me refiero así como un día como hoy te puede ocurrir de que te metan esos dos tiros que al final tampoco o que generan mucho más. ¿Quién dice que en la vuelta nosotros no podemos hacer lo mismo? A ver, al final es un partido más físico. Me refiero porque al final ellos generan con una línea de 5 que tengas que correr mucho al final. Y al final es intentar presionar, generar que tengan sus errores y al final intentar aprovechar como el primer gol nuestro, que es al final una jugada buena colectiva que nos filtra un pase y haga un gol.
1: Adrián Ochoa, que continúa creyent en poder pegarle la vuelta a esta eliminatoria el dijous a Granada. L'equip d'Euge Rivera, Vicent, que avui ha continuat entrenant-se i preparant ixe partit.
0: Continua entrenant-se l'equip en vista, pues, ja t'he dit, de completar ixa remuntada que té que fer el dijous a les 7, la mateixa hora que juga el primer equip. Estarem en els dos ulls, perquè no se televisa, mirant al primer equip, però en els ulls també, escoltant com va ixe València Juvenil. Tu estaràs en la narració del primer equip, però si passa algo, Robi, o si els nostres xics són capaços de remuntar, que segur que sí, o si passa algo molt ressenyable, pues ahí estic jo per a contar-lo, ja siga a través de la emissió o a través també de les xarxes socials en Acadèmia València CF, el juvenil que, pues recordem, va guanyar la Lliga, el campionat de Divisió d'Honor, en els últims 7 partits, 7 victòries, així acaba el conjunt juvenil i pues ara intenta també remuntar i anar contracorrent en una Copa de Campions en la que l'any passat, repeteix perquè hi ha una part important de la plantilla que va estar l'any passat, pues intentarán hacerlo con la impasad remontant, que van a remontar a Barça, después en la semifinal van a remontar a Madrid en el último minuto en ese gol de Otorbi, y en la final, finalmente van a correr contra el Betis, mol de honor y perici honor, intentarán guanyar en Granada.
1: El juvenil, el dijous a les 7 a Granada buscant ixa remuntada, i com ha comentat Vicent Burgueta, ahí estarà també per a contar-nos el partit, per a contar-nos tot el que passe. Coincidirà en horari en el València Rayo Vallecano del dijous a Mestalla, però Vicent Burgueta, esperem que ens conte la remuntada i la contarem en directe en el nostre partit del dijous. Anem a parlar ja també del València femení, que estan pensant les jugadores de Miquel Crespo ja preparant també ixe partit de tornada del pròxim diumenge a les 12 del matí, així en el Antonio Puchades, davant l'Albacete. Van empatar 0-0 en l'anada el passat cap de setmana, i ara pues juguen a casa i amb l'ajuda de l'afició del Puchades, pues volen aconseguir el passe per a la final del playoff d'ascens, per a tornar a l'elit del futbol femení. Miquel Crespo feia ixa crida, l'entrenador del València femení, a l'afició per a que vinga el diumenge, així l'Antonio Puchades, i poder classificar-se per a la final del playoff.
7: Y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir en esa línea, sabiendo que bueno, pues que ahora que en casa con nuestra gente, pues podemos rematarlo, ¿no? Hay que va a ser un partido diferente, va a ser un partido con un contexto completamente diferente al que nos hemos encontrado, pero el equipo compite, ¿no? El equipo compite y el equipo merece. Por lo tanto, ojalá veamos un Puchades lleno, porque eso va a marcar las diferencias, ¿no? Así que bueno, ahora recuperarnos bien y tratar de preparar lo que va a ser una final en toda regla, ¿no? O sea que bueno, resultado injusto por los merecimientos, pero bueno, que sigue manteniéndonos en ventaja para la vuelta, y con ganas de que empiece el partido de vuelta.
1: Miquel Crespo preparant ja el partit de tornada davant l'Albacete, buscant ixa classificació per a la final del playoff d'ascens. En l'altra eliminatòria, recordem, és entre el Villarreal i Osasuna. El Villarreal, que porta també pues avantatge perquè va guanyar, i sembla que podria ser el rival en la final del playoff d'ascens per a tornar a l'elit. Seria un derbi pues de la Comunitat Valenciana, el València femení davant el Villarreal. Però primer n'hi ha que rematar la faena el diumenge a les 12, així en l'Antonio Puchades, en ixe València femení al Albacete, que també vos contarem així en VCF Media Radio. I Vicent, les que continuen celebrant l'ascens a segona federació són les xiques del filial femení, en ixe record i en ixa dedicatòria tan especial per al seu entrenador, per a Fernando Martín.
0: Un ascens molt emotiu el que van viure el passat diumenge en la ciutat esportiva de Paterna les nostres xiques del filial femení, que ja són de segona federació en aquesta eliminatòria, pues que va ser prou plàcida, un global de 10-0, 7-0 en la ida, 12-0 en la tornada en la ciutat esportiva de Paterna. Aixina que el nostre filial, que li isca tot a tir, i esperem que també li isca tot de categoria, les de Miquel Crespo este diumenge a les 12 en Antonio Puchades, la segona tanda de esa eliminatoria de semifinal de playoff a Liga F. Per altra banda, com deia Robi, pues el Villarreal es va a més a domicili imposar a l'Osasuna 1-2, però Robi, si en un cas hipotètic de que els tres xiques ho feren i també les groguetes, recordem que València i Villarreal ja s'han enfrontat en Lliga, ja han sigut rivals, de fet són rivals habituals, i este any, Robi, tenim el gol averats a favor, que no serveix de res en quant al playoff, però per almenys emocionalment pues al final sí que compta, així que pues ja veurem com es dona.
1: I ja dic, continuem mirant al cel les jugadores del filial del València Avení per a dedicar-li aquesta victòria al seu entrenador, a Fernando García. De fet, Víctor García, el que s'ha fet càrrec de l'equip, ho tenia molt present el passat diumenge en aquestes celebracions.
8: Porque es un grupo extraordinario, como tú bien dices, la temporada ha sido complicada por lo que nos pasó con Fer, que lo hemos tenido siempre muy presente con nosotras, y es un orgullo pues haber cumplido el objetivo y poder dedicarle el campeonato y ahora el ascenso. Ha sido una temporada muy regular, no hemos perdido ningún partido, somos

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.